0: Información en semprerapid.com.
1: Vila-real aposta per unes festes responsables, respectuoses i lliures de violència masclista. Els punts violeta i lliures d'addiccions s'establiran al recinte de la marxa el 5, el 6 i el 12 de setembre durant les sessions musicals dels DJs i el 9 de setembre a la festa de disfresses de la Comissió de Penyes a la Plaça Major, per tal de fomentar que es gaudisquen totes les festes de forma segura i igualitària. No dubtes en acostar-te i participa. L'Ajuntament de Vila-real us desitja bones festes de la Mare de Déu de Gràcia.
2: Somos los 40, la radio de los éxitos. ¿A qué te suena esta canción?
3: ¿A qué?